0: Thank you. Bailum, Bodo
1: Bon, on a dit, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y